0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi bé!
2: Adéu, que vagi bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvi era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob
2: i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Cançons que quan les sents et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Baix Empordà és notícia que la Generalitat ha ajornat com a mínim fins a l'estiu del 2027 l'aprovació del Pla Territorial Sectorial per a la generació d'energia elèctrica i eòlica fotovoltaica, les línies d'evacuació i els sistemes d'emmagatzematge. El document havia d'ordenar el desplegament de les energies renovables arreu del país. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que el govern obrirà un segon període d'informació pública. Aquest nou procés permetrà introduir modificacions al text inicial després de les al·legacions i del malestar expressat per nombrosos ajuntaments. I el sector turístic gironí augura un mes d'agost amb una ocupació d'entre el 80 i el 90% i tancar la temporada amb xifres similars a les de l'any passat. Els càmpings el juliol ha tingut una mitjana del 70% i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada anterior, tot i que podrien ser lleugerament millors als Pirineus. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%. Tot plegat, però, marcat per les reserves de darrera hora. I Sant Feliu de Guíxols enceta una nova exposició per l'Espai Carmen Thyssen, i és que Vincles, Cuixart, Conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen és l'exposició central de la temporada 2026 d'aquest espai. La mostra, feta en col·laboració amb la Fundació Cuixart, arriba en el marc de la commemoració del centenari del naixement de l'artista i proposa una lectura renovada de la seva obra posant-la en diàleg amb una selecció de peces de la col·lecció Carmen Thyssen i d'altres institucions i col·leccions. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el bonítol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
12: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
14: més econòmic del que et penses
13: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Baix Empordà és notícia que la Generalitat ha ajornat com a mínim fins a l'estiu del 2027 l'aprovació del Pla Territorial Sectorial per a la generació d'energia elèctrica i eòlica fotovoltaica, les línies d'evacuació i els sistemes d'emmagatzematge. El document havia d'ordenar el desplegament de les energies renovables arreu del país. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que el govern obrirà un segon període d'informació pública. Aquest nou procés permetrà introduir modificacions al text inicial després de les al·legacions i del malestar expressat per nombrosos ajuntaments. I el sector turístic gironí augura un mes d'agost amb una ocupació d'entre el 80 i el 90% i tancar la temporada amb xifres similars a les de l'any passat. Als càmpings, el juliol ha tingut una mitjana del 70% i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada anterior, tot i que podrien ser lleugerament millors als Pirineus. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%. Tot plegat, però, marcat per les reserves de darrera hora. I Sant Feliu de Guíxols enceta una nova exposició per l'Espai Carmen Thyssen, i és que Vincles, Cuixart, Conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen és l'exposició central de la temporada 2026 d'aquest espai. La mostra, feta en col·laboració amb la Fundació Cuixart, arriba en el marc de la commemoració del centenari del naixement de l'artista i proposa una lectura renovada de la seva obra posant-la en diàleg amb una selecció de peces de la col·lecció Carmen Thyssen i d'altres institucions i col·leccions. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
8: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
11: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.
15: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Man Child.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, Amb Ordinari.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se

0: Tran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchestra i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
6: Manà, manà.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Manà, manà.
7: Maxil·la Estètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el bonítol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
14: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
15: Esmorzarem pa amb oli i sal.
14: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
16: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
17: La ràdio de l'Empordà.
18: La
0: La millor música del món.
2: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Lapés.

I de fons arriben els Black Eyed Peas amb una cançó que ens transporta ràpidament a la dècada del 2010 amb èxits tan sonats com a la Gara Feeling. Ara, en aquesta ocasió, s'ajunten de nou amb Shakira i ara també amb David Guetta. Que bé que sona aquest Don't You Worry.

0: Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la Madonna, la reina del pop, ens presenta una de les cançons del seu Confessions 2. Això s'anomena Dance Tyria.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
7: També t'ho preparem per emportar.
6: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
15: La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Ràdio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Ràdio Capital. Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Burna Boy, aquest Dai Dai.

0: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Sabrina Carpenter, que ja sap el que sonarà a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends. El seu treball, tenim cançons com, per exemple, Man Child o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous. La formació oficial de pelador de suro ja entra al catàleg estatal i català d'especialitats formatives. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal han incorporat per primera vegada aquest curs al Sistema Oficial de Formació Professional. L'objectiu és garantir el futur del sector del suro i donar resposta a una feina clau al territori. El transport públic a demanda, Clic.cat, ha registrat prop de 4.000 persones usuàries entre gener i juny de 2026. La xifra suposa un augment de prop del 80% respecte al mateix període de l'any passat. El servei guanya força i reforça la mobilitat entre la Bisbal d'Empordà i els municipis del voltant. El sector turístic gironí preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80% i el 90%. Els càmpings destaquen l'èxit de la desestacionalització. L'hostaleria espera una temporada molt semblant a la de l'any passat. El sector confia en un bon ritme de reserves i en una ocupació alta durant tot el mes. El Festival Portaferrada Occident afegirà una gran jornada de música electrònica amb la Costa Brava Edition de Delirium. La cita serà el 22 d'agost a Sant Feliu de Guíxols. La proposta reunirà artistes internacionals i estatals en dos espais. Començarà a la tarda i s'allargarà fins a primera hora del matí. I tot seguit la previsió del temps per aquest dijous. Domini del sol i ambient estiuenc a l'Empordà i al litoral, amb cel clar o poc ennuvolat i ben fluix. Les temperatures pujaran fort amb màximes de fins a 38 graus a l'interior i entre 30 i 34 a la costa. La nit serà suau. Propers dies, calor intensa i cel estable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
4: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
5: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni, els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi Lepé, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
12: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
11: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Cançons que han crescut amb tu.
14: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
17: Yeah. Let me see you dance.

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: El vam conèixer amb aquell ordinari és Alex Warren i això es diu Fever Dream.

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Marxo a la platja.
4: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
8: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
10: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxiloestètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
10: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
12: Manòmena.
13: Maxiloestètic.
14: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
16: Més econòmic del que et penses.
15: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se...

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
4: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
5: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer premi internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el boníol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Marxo a la platja.
12: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
11: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
13: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
14: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
13: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
15: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
1: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
2: Amb Marc Clapés.
1: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
2: La primera llista.
1: Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.
0: La millor música del món.
16: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.

0: Sons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Sopa de Cabra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
7: Fenòmeno.
8: Maxiloestètic.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost, també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas,

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se aquí.

0: Vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el bonítol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
12: Tens una casa o te'n vols fer una?
13: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
12: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
13: ho fa possible.
12: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: La

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 4.
2: Menòmena. Maxil·la
1: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
4: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el bonítol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show del dijous, que està farcit de bons aliments i bones intencions. El dijous, el nostre xef particular, Quim Casellas, ens proposa idees per fer la cuina i no trencar-nos la cansalada. Avui, dia de platja. Com omplir la carmanyola amb bons aliments fàcils de fer per anar a la platja. I avui, els dijous, és el dia que ens enfotem del mort i del qui el vetlla, amb en Joan Coll. Repassarem les collonades que ha trobat a les xarxes. I avui també volem parlar d'unes altres collonades, els missatges de WhatsApp.

0: El WhatsApp ha creat una nova espècie humana. La que envia un àudio de 2 minuts per explicar una cosa que cabria en un sí. El més curiós és que qui envia aquests àudios sempre diu «Seré molt ràpid», i en aquell moment ja saps que toca buscar una cadira, i després, clar, hi ha la guerra dels missatges escrits. Els que fan servir «Què fas?» amb cada quilo contra els que posen tots els accents, els signes d'interrogació i fins i tot el punt final. El WhatsApp ja no serveix per comunicar-se, serveix per descobrir qui encara té fet la llengua i qui escriu amb els dos polzes en mode supervivència.
1: 972 313 702.
0: El WhatsApp, missatges de text o d'àudio, amb text abreviat o no. Au, va, ja podeu fer servir el nostre WhatsApp. Els dos sistemes, àudio i escrit, ens funcionen de meravella. Família, comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Hola.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: T'agrada fer aquests començaments?
0: M'encanta.
1: Que repasses temperatures avui o...
0: Ah, mira, veus?
1: Però no diguis, no sé què vas dir, Tailàndia, crec que vas dir, no s'interessa aquí, eh?
0: No, ho tinc al mòbil i tinc localitats, ara no vull fardar, no? Però de vegades em queden gravades llocs on he estat. Mira, en aquests moments, per cert, això està... Joan Coll, bona tarda, eh?
1: Bona tarda.
0: Està relacionat amb la onada, quarta onada de calor que ja arriba. Palafrugell, 31 graus, avís taronja. Mm-hmm. O sigui, això vol dir que
1: taronja allò... ràdio.
0: Exacte, veus que bé. Roses, 30, l'Estartit, 31, Olot, 36, Palamós, 30, Girona, 36, Blanes, 32, Figueres, 35, la Bisbal d'Empordà, 33, Banyoles, 35 i Santa Coloma de Farners, 34.

0: setmana molt farcida de collonades que has trobat a les xarxes o què?
1: Home, és que jo crec que cada setmana és que he de fer una tria, perquè és que si aquesta secció podria durar literalment 3 hores.
0: Home, tampoc...
1: No, jo crec que estic excessiu, però, sí, però sí, sí. Les 3 hores les dividim amb 10 minuts cada programa, així ja, sí. Ja està bé, cada setmana.
0: Jo crec que les coses bones s'han de dosificar.
1: Jo també ho crec.
0: I la gràcia d'això és que només dura pim-pam-pum i s'ha acabat, eh? Les collonades a les xarxes, en Joan Coll.
1: Coll. A veure, comencem si vols, ja... Sí. Si no, ens allarguem molt xerrant i després no tenim temps de comentar les collonades. Comencem per un clàssic, First Dates, que sé que t'encanta.
0: Molt.
1: Ja saps que aquí n'hi ha que es presenten i ja posen les cartes sobre la taula.
0: Sí.
1: Aquests que van cara barraca.
0: Exacte. Doncs... A la primera cita, eh?
1: Sí, sí. És que First Dates no enganya. És la primera cita de dues persones que no es coneixen. Doncs hi ha converses que sembla que, bueno, siguin de 50 cites endarrere. Vull dir que... Bé, en fi. Aquest senyor que porto li pregunta la seva cita a veure si fa l'amor molt frecuentment. Recordem, primera cita. Escolta les respostes.
2: ¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche?
3: Pues bueno, yo no he tenido muchas relaciones y hace tiempo que tuve la última, la verdad. Una vez puede valer por tres.
2: Pero folla muy poco. Bueno, folla muy poco. Bueno, pues yo he tenido hazañas de tigre bengalí. Evidentemente, sí, pues no está feo que lo diga, pero es así. Y es que me gusta el vino, me gusta la buena vida, me gustan las mujeres, me gusta hacer el amor, me gusta el sexo, como un tonto un lápiz.
3: Sí, ¿no?
2: Sí.
0: Quin fantasma! D'on has tret aquest tio?
1: Per ser, si t'ho dic.
0: Mare,
1: jo no sé si és que han d'omplir un formulari o cosa.
0: Quina ràbia em fot aquest pàjaro dels llancis.
1: Me gusta las mujeres, me gusta el vino, sí, com la cançó, no? Soy un truán, soy un señor.
0: D'en Julio Iglesias, sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí. Mare meva. Va, tira.
1: Avui porto un acudit, vinga, que fa temps que no t'emporto cap d'aquests ràpids, que de fet a les xarxes hi ha bastants de...
0: Sí.
1: Gent que es grava ells mateixos i conten un acudit, que mira, que m'ha fet gràcia i dic, li porto un Joan.
4: Esa señora que llega a la iglesia para rezar, se arrodilla y a su lado había un hombre que estaba rezando. Ella arrima el oído y escucha decir al hombre, ay Dios mío, por favor, dame un buen culito, Dios mío, un culito redondito, Dios mío, un culito rosadito, Dios mío, dame un buen culito, quiero un buen culito. Mira, la señora se pone de pie y dice, hombre, caballero, esas no son formas de venir a la casa del Señor, eso es una falta de respeto, eso no se le puede pedir a Dios. Y dice, señora, ¿cómo se nota que usted no tiene almorrana?
1: Que sabia que t'agradaria. No l'has vist venir, no, eh?
0: No l'he vist venir, eh? És molt bo.
1: Digues-te que m'ha agradat.
0: Clar, dame un buen culito.
1: El volia per ell.
0: Exacte, el volia per ell, sí.
1: A veure, cada estiu a les televisions hi ha els típics programes aquests que van a la platja a gravar la gent que hi ha a la sorra i que troben...
0: I el Gran Prix, hi ha la vaquilla aquella que t'agrada molt, m'han dit, eh?
1: Sí, ostres, m'encanta el Gran Prix.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però aquest és un altre concepte, no?
0: En Ramon García.
1: Sí, però aquest, parlo d'un altre concepte, d'aquest estil callejeros, diguéssim, que van a les platges.
0: A l'enquesta a la platja.
1: Que hi ha hola i programes d'aquest estil.
0: Avui anem a la platja, eh?
1: Sí?
0: Amb en Quim Casellas, amb la Carmanyola. O sigui, ens recomanarà plats que podem fer a casa, posar a la Carmanyola i passar tot el sant dia a la platja.
1: Ah, mira, perfecte. Doncs en aquesta senyora que entrevisten avui, que és de Jerez de la Frontera, amb el seu home també, escolta com que bé que els hi van a la platja.
5: Qué calor tengo.
6: ¿De dónde eres?
5: De la Frontera.
6: ¿Y acá has venido a pasar el día?
5: A relajarme un poquito.
6: ¿Vives muy estresada?
5: Estresada, trabajar, el gimnasio, las niñas, el marido.
6: ¿Con quién has venido?
5: Con mi marido.
6: ¿Y así te vas a relajar de tu marido trayéndotelo?
5: Ahí está. El marido para mí, gloria bendita.
6: Ahora que no nos escucha nadie, ¿tu mujer te estresa?
7: No.
0: ¿Qué va? Sí.
7: Es un poquito pesado, pero...
0: Si li arriba a dir que si li fot un clatallot...
1: Que les veien rient al costat.
0: Però, ho has vist, quin marit més submís? És ben bé que el porta...
1: Sí, pobre senyor, que s'hi també amb una careta.
0: Qui mana a casa, la meva dona?
1: Sí, tal qual. A veure, Joan, pregunta, t'agraden els advocats?
0: Sí.
1: Diràs a què coi ve aquesta pregunta?
0: Sí, però doncs, m'agraden.
1: Escolta, sense introducció, escolta.
8: ¿Sabías que el aguacate sabe igual que como si chuparas pito? No sé, la neta, nunca he probado el aguacate.
1: Ja està, passem a la següent.
0: Però què és això?
1: Ja està, passem a la següent. No fa falta ni comentar-ho.
0: Escolta, però és que ara aquí m'has portat amb una trampa.
1: No.
0: Perdó, això no va en segones, eh?
1: No.
0: Vale, perfecte.
1: Només he fet una pregunta.
0: Que ets cabron. Va, tira.
1: Porto un tall ara d'un reality d'aquells...
0: Un altre, sí.
1: De tota la vida, estil Gran Hermano, però que han fet amb personatges i creadors de continguts de xarxes socials. N'hi ha una... dona que es fa dir La Falete.
0: La Falete.
1: Perquè s'assembla molt físicament a en Falete.
0: Sí, sí.
1: I explica com va néixer. Escolta.
7: Yo cuando mi madre me nací, yo pisé 1,6 kilos, me pusieron en la lavadora, porque era muy chiquitita.
9: Incubadora, ¿no?
7: Eso, la incubadora. Ah.
10: No, me quedé como...
9: La lavadora.
0: Que... Sí. I després del centrifugado, que sé, així.
1: Els nens, quan neixen prematurs, els posen a la rentadora, no ho sabies.
0: Ai, sí, ostres, 1,6 kilos és molt, eh? És una bola d'aquestes de pa fermentat que has de posar al forn, eh?
1: Aquesta la rentadora la van posar.
0: Aquesta la rentadora. Quanta escuma va sortir. Sí, bueno, acabem.
1: Sí. Acabem amb un tall d'aquells de... un d'aquests programes que busquen cita també, sí, però que és un format diferent als de First Dates, que hi va una persona allà i si hi ha gent interessada en buscar parella i li interessa, sí, aquest senyor o senyora que surt, truquen per telèfon. Doncs aquest que porto és un home d'edat ja avançada, sí, diguem-ne, i truca una dona també d'edat avançada que busca parella perquè s'ha quedat soleta.
11: ¿Eres soltera, casada, viuda?
12: Soy viuda por 4 veces. Me casaba con uno, se moría. Me casaba con el siguiente, se me moría.
13: Bien.
12: Me casaba con el siguiente, se me moría. Bien. Hasta que hace 4. Pues casarme y se me moría.
13: Me
12: duraban meses.
13: Meses.
14: Y oye, ¿y no te da miedo tener una nueva relación, Paqui?
12: No, es que tiene que darle miedo a él.
13: El miedo tiene que ser...
1: Ja pot tenir por, aquell senyor crec que no la vol, aquesta senyora.
0: Això s'ha de menjar.
15: A fuego lento tu mirada.
1: Mira com ho lliga ell,
0: sí.
1: Mare de Déu. Has fet ràdio, tu, eh? Has fet ràdio,
0: sí, he fet ràdio, sí. Escolta, tenim entrades per anar a veure la Rosana. El dimecres a Roses, el festival Sons del Món. Espera, que ara no surt això. Momentet.
16: 972 313 702.
0: Atenció, regalem una entrada doble per anar dimecres a veure Rosana a Roses. L'únic que heu de fer és enviar un missatge de WhatsApp amb el vostre nom, des d'on ens escolteu el programa, on si sou a Vilamacolum o Pelacalç o a Cinclaus. Són pobles que existeixen a la d'Empordà, això.
1: No, he dit res, no, ja t'hi crec.
0: Si algun d'aquests pobles, doncs ho heu de posar. Ah, important, posar el correu, el vostre e-mail, perquè si aconseguiu l'entrada, us enviarem un e-mail. Recordeu el telèfon una altra vegada?
16: 972 313 702.
0: Dimecres, a la Ciutadella de Roses, Rosana. Si voleu anar-hi, ja ho sabeu, a participar. I tu, calla, eh?
1: No puc dir adéu, tampoc.
0: Sí, si vols dir adéu, ho pots dir-ho.
1: Només dic que a Vilamacolum fan una festa major molt bona.
0: Sí?
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Ja està. Adéu-siau.
0: Adéu!

0: Candy Staton, Young Hearts Run Free, els cors joves van per lliure, com nosaltres. Bé, nosaltres sempre hem anat per lliure. A 4:05 de la tarda i 2 minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Què ens espera després de la publi? Glòria! La cançó de Umberto Tozzi. Apa, no marxeu, eh?
1: A fuego lento tu mirar.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
1: A fuego lento rebar.
2: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
1: Si tu no estàs aquí, no sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com. Capital.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital.
1: Avui anem cap a...
0: Cadaqués. L'Ajuntament de Cadaqués ha iniciat una campanya per impulsar l'ús del català entre els visitants i mantenir viva la llengua en les interaccions comercials del municipi. La iniciativa, impulsada sota el lema Entre tots mantenim viu el català, convida els turistes a descobrir i provar de parlar català com una manera de mostrar respecte per la terra que visiten i per la seva llengua. En directe ara mateix a Taronja Ràdio i Ràdio Capital, la regidora de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Cadaqués, la Núria Duran. Núria, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan. Gràcies per convidar-me.
0: A veure, Núria, aquesta és una campanya pels turistes o exclusivament o pels catalans, també, que canvien el castellà quan, per exemple, s'adrecen a un establiment i no saben com els contestaran i d'entrada ja els hi parlen en català?
2: Doncs mira, al final és una campanya que serveix una mica per tothom. Nosaltres, la nostra idea principal, en un inici, va ser adreçada al turisme. Això sí, diguéssim, inicialment aquesta idea era cap al turisme, però sí que ens pot anar servint, doncs, també per aquest resident local que, doncs, canvia el castellà i també, doncs, es pot anar adaptant, doncs, a aquesta nova situació i ajudar, doncs, a mantenir la llengua. Però, com et dic, principalment era adreçada en el turista, en aquell turista que entra en els establiments turístics, comercials del poble i directament s'adreça en el seu idioma, no? I, per tant, una mica el que volíem és fer aquest pes i que coneixessin ni que fos aquestes paraules bàsiques del català.
0: Núria, això em recorda una campanya, no sé si la coneixies, el TGV, la CNSF, que té vols trens directes de París a Barcelona, no sé si ho fan ara a l'estiu, però ho feien abans de l'estiu, feien classes de català a la gent que sortia de París en direcció a Barcelona. Hi havia un vagó amb un professor de català i els francesos els ensenyaven paraules claus en català, com per exemple bon dia, gràcies, si us plau, quan val, perquè esclar, la majoria no sabien ni tan sols que aquí a Catalunya la llengua pròpia d'aquest país és el català, que suposo que deu passar el mateix a Cadaqués.
2: Ens hem trobat exactament amb el mateix, exactament igual. Ens hem trobat amb moltes persones que ens pregunten, doncs, ostres, i aquí no es parla castellà, aquí es parla català? Diu, sí, a Catalunya parlem català. I molta gent no n'és coneixedora d'això. I realment ens ha sorprès, sobretot des de l'oficina de turisme, que és on tenim ara mateix, doncs, centralitzat sobretot aquestes valoracions, no?, sobre aquesta campanya, tot i que a final d'estiu li deies parlar amb tots els establiments i a veure com ho han viscut ells, però sí que ens hi hem trobat. Ens hi hem anat trobant, doncs, el que portem de temporada, de que molts visitants no coneixien el que era el català, no? I amb aquestes paraules, les mateixes que deies tu ara, doncs, que feien, ensenyaven en aquest vagó de tren, doncs una mica molt similar és el que hem volgut fer nosaltres, a través d'uns cartells, d'uns tríptics, que hem anat repartint per tots els establiments de Cadaqués i d'aquesta manera, doncs, intentem que arribi a tothom.
0: Deixa'm posar una mica d'ironia. Va, imagina't que sóc un guiri que arriba a Cadaqués i entra a una botiga. Com notaré jo que està funcionant aquesta campanya? On ho veuré reflexat a la botiga? El venedor s'adreçarà en català? Teniu fulletons? Com funciona? Explica-m'ho.
2: Sí, tenim una sèrie de fulletons i de cartells. Es van repartir cartells a tots els establiments turístics del poble, els cartells format DIN A3, tradicionals, amb aquest mateix que van repartir cartells a tots els establiments turístics del poble, els cartells format

0: Teniu un QR també, que a través d'aquest QR el llegiu i us ensenyarà també a pronunciar correctament doncs, aquestes paraules. No? Al final és ajudar a fer aquest apropament i que es pugui tenir doncs, aquest respecte cap a lo que és la nostra llengua i bueno, a partir d'aquí doncs, impulsar-la si podem, doncs, per suposat.
1: Teniu ja reaccions dels visitants? Com han rebut aquesta iniciativa? Teniu feedback ja, Núria?
0: N'hi ha de tots tipus. Tenim des del feedback que parlàvem ara, doncs, que hi havia gent que no coneixia la llengua catalana i al final molt contents agafen el tríptic i se l'emporten per aprendre-ho, per practicar-ho, i segur que estic segura que els hi fa gràcia i que com tornen a qualsevol altre establiment, sigui un restaurant, sigui una botiga, entren segurament dient bon dia o se'n van dient bona tarda o adeu o el que pertoqui, no? Per altra banda tenim els que els hi fa gràcia, que sol ser un públic doncs potser ja més espanyol, diguem-ho així, no? Que els hi fa gràcia la campanya de dir, ostres, esteu fent això? Sí, estem fent això i amb molt d'orgull que ho estem fent, justament per això, perquè la gent coneixi, no?, la situació. Més o menys aquests són els dos perfils que ens hem trobat més, eh? Els que no coneixien i els que realment es sorprenen, els hi fa gràcia que estiguem fent aquesta campanya. Però al final considerem que serà molt positiva, ja t'ho dic, a final de temporada intentarem fer una trobada amb la majoria d'establiments que puguem per fer una valoració final.
1: Molt bé. Escolta, una idea, Núria, per l'any que ve, ja per nota, o sigui, està molt bé
0: i
1: això
0: tant,
1: de...
0: Això
1: està molt bé això de que coneguin que en aquest país la llengua pròpia és el català, però també l'any que ve hauríeu de donar a conèixer als visitants que Cadaqués és a Sala, com tu fas, que me n'alegro molt. O sigui, l'any que ve... Escolta, parla el català. Aquí se Sala.
0: Aquí se Sala, correcte. De fet, quan vam preparar aquesta campanya, en un moment inicialment volíem posar el títol, que has dit tu al principi, no? El volíem posar en cadaquesenc, no? L'únic que vam dir, ostres, poder el que estem fent és generar més confusió de la que pertoca. Per tant, per ara, fem-ho en català, de la que estem molt orgullosos, i de cara, és molt com molt bé dius tu, l'any que ve, doncs intentar fer-ho doncs, en cadaquesenc, en Salat, que ja fem altres campanyes i ja estem intentant de fer altres accions per preservar també el cadaquesenc, també s'està fent i és algo molt important per tots nosaltres, per la gent de Cadaqués, per tota aquesta gent que som els dels 8 cognoms cadaquesencs, doncs, que som més aviat catalans, però bueno, al final som cadaquesencs, i per nosaltres és realment algo molt important de preservar el Salat.
1: Núria Duran, regidora de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Cadaqués, moltes gràcies i que tinguis un bon estiu.
0: Gràcies, Joan, igualment per vosaltres.
1: Adeu.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5. Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el bonítol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
10: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Cinc de la tarda i 4 minuts, Taronja, Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. En aquesta segona hora, res, d'aquí uns moments, avui farem un experiment. Portarem la cuina a la platja. Ens anirem, us imagineu, tota la família amb el parasols, les cadires, les carmanyoles... Sobretot ens interessa posar material dins la carmanyola. Això s'encarregarà en Quim Casellas. I passarem un dia a la platja.

0: Com li agrada cuinar amb el nostre xef particular?
1: A fuego lento tu mirada.
0: Hola, Quim Casellas, com estàs?
2: Molt bé, molt content. Aquí, a fer-te companyia una estona.
0: Molt bé. T'he posat aquesta cançó de Rosana perquè regalem entrades per anar al Festival Sons del Món de Roses. A tu no te'n regalo.
2: Per què?
0: Per què no? Perquè hi hauria trampa, hi hauria tongo.
2: I què té que fer la gent?
0: Doncs mira, enviar un WhatsApp
3: 972 313 702
0: i posar el seu nom, des d'on escolta el programa, i sobretot el seu mail. Regalem una entrada doble per anar dimecres a Roses, a la Ciutadella de Roses.
2: Hòstia, que maco. I no puc fer-ho jo, per què?
0: Perquè no la gana.
2: Però igual tinc sort i tot, i em toca.
0: Però si
2: me trobes allà.
0: Tu la vida et somriu, tens molta sort.
2: Per això.
0: Que
2: a fuego lento.
0: Mira, a fuego lento. Escolta, saps què? Saps què podem fer avui?
2: Què farem?
0: Et convido a anar...
4: Vamos a la playa.
0: Tu t'imagines les nostres pintes amb banyador a la platja?
2: Tu deus amb aquell banyador antic, encara tipus
0: sí,
2: lic, no?
0: Exacte.
2: Marcant allà...
0: Sí, i dos carbasses al costat, perquè no... Perquè floti...
2: És que ara m'imagino tu i jo amb la fatxa, sí, amb el banyador slip, allà arran d'aigua, eh?
0: Sí. Déu-n'hi-do. Escolta, avui ja hem avisat els nostres oients que vens amb la intenció, sana intenció, de preparar-nos material per posar dins la carmanyola. Moltes coses podem preparar que siguin fàcils de fer i que sobretot es preservin bé.
2: Avui serà què portar i què no portar a la platja, farem. Sembla,
0: ah, sí?
2: No?
0: Ostres, genial. Va, escolta, fem una cosa. Deixem posar una cançó que estic segur que la coneixes. Si no m'endevines aquesta cançó...
2: Hòstia.
0: Renyirem.
2: És la cançó de fondo? Que estic guanyant temps?
0: No.
2: Vinga, va.
0: Si no m'endevines aquesta cançó, partirem peres.
5: No saps què és això?
2: Sí. No. Però és que són els Abba?
0: Per
2: no?
0: Fi, home, sí? Per fi, una que n'endevina. Bueno, com ho deien allà, un burro...
2: Parat un pèl,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Un burro va tocar la

0: com a mínim endevinar la cançó dels ABBA, Waterloo. Saps on són? De quin país són?
1: Hòstia, no tinc ni idea.
0: Suecs. Per cert, és que lligo amb el tema del menjar suec. Has menjat mai les mandonguilles de l'IKEA i tot el menjar
1: hòstia,
0: que tenen?
1: Hòstia, he menjat, sí.
0: Sí? I què? Sí, t'agraden sí. O no?
1: IKEA.
0: A mi no em desagrada, o sigui, és menjar porqueria, però no està malament, eh?
1: A més, una cuina molt xula, més de molt fumat.
0: Sí? T'agrada?
1: M'agrada.
0: Sí?
1: Una cuina molt, molt interessant.
0: Molt bé. Però esclar, això... Ara ens dirà si això que estic comentant ho podem portar en un dia de platja.
2: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
0: Bé, les mandonguilles, suposo que sí, les podem posar.
1: Les mandonguilles, hòstia, es podrien portar, però... Jo vull fer un repàs molt atrevit dels que van i es porten tot el tinglau de la platja. Per la sorra, pels nens aquests que corren, que tiren, i més ara aquests mesos que ven, per això sí, recomano, sí. Anem al restaurant, sisplau.
0: Què?
1: No. Però començarem per les coses que cal evitar, vale?
0: Molt bé.
1: Si algú no està d'acord, també pot dir-ho, eh? Mm. Evitar enciams.
0: Per què?
1: Sí, tot el que són fulles toves.
0: Ah, sí?
1: Home, clar, també hi ha una cosa... Depèn del rato, perquè jo veig a vegades al dematí la gent que passa a les 10 del matí
0: amb la calor, queda
1: amb la calor clar, i que diuen de fer a les 5 després sí, amb sí, això, sí, o sigui, s'ha d'evitar els enciams, evitar maioneses en el cas que estiguis tot el dia a la platja i menys maioneses casolanes fetes a casa. Vale, jo recomano les amanides, si fem amanides que a mi m'agraden molt i a la platja ens encaixaria molt bé l'amanida de pasta, ens encaixaria molt bé l'amanida d'arròs...
0: De patata.
1: Una amanida de quinoa, el tabuler que vam parlar l'altre dia. Sí, tot això, amb tàpers. Sí. Sí que és veritat que recomano, doncs, cuidar-ho les maioneses, si fem, doncs, que si intentava carregar a l'últim moment, portar una navareta d'aquestes xules. Tot això ens aguantaria bé, vale? Clàssics de la Carmanyola. La truita de patata.
0: Ah.
1: Ben cuita, si gas ens assegurem. Sí. Vale? Les empanades, a mi m'agraden molt les empanades, inclús com queden ja tèbies, però amb el sofregidet a dins de tomàquet, la tonyina, les crestes, croquetes, a mi m'agrada molt una cosa, la croqueta feta a casa i menjada cap d'un rato.
0: Hòstia, i les croquetes fredes no m'agraden.
1: Doncs a mi em flipen. Per gust són els colors. Una cosa que m'agrada molt i que crec que encaixa, i més queda molt selladet, són els wraps. A veure si ho dic
0: els què?
1: Els wraps.
0: Explica'm.
1: Són com unes creps, vale? Com unes pitancis.
0: Sí.
1: Que aquí també pots posar-hi una miqueta tot, el blat de moure, pots posar tonyina, vale. Pots posar el formatge, que sempre parlem artesà, i pots posar alguna maioneseta.
0: Les tortites, vols dir, no?
1: Les tortites.
0: Ara,
1: aquestes es poden tancar, i això també mola molt, i pots fer coses xules. Sàndwich de tonyina, a mi m'agrada molt el de gall d'indi, també pans pot ser una mica més d'usos, un pa de centeno que ens aguanti una miqueta. Els humus ens aguantaria bé, un tàper, una tarrineta amb un humus de cigró, el guacamole no el recomano, perquè amb la calor i tot segurament que se'ns oxidarà. A mi m'agrada també agafar un termo. Tu l'altre dia parlaves que ets un fan del gazpacho, podries emportar un termo fred, doncs el gazpachito, et podries emportar una sopa de meló. El pica-pica clàssic, si no és per fer un gran dinar, però és per fer un vermut, la llauneta de musclos amb escabeig, les olivetes, a mi m'agrada una mica tipus salsa espinola, una salseta una miqueta picant, per fer això amb el vermutet aquell abans d'anar...
0: Espinoler, no? La salsa aquella?
1: Espinoler.
0: Com és?
1: Espinoler. Però és una salseta, mira, vam provar de fer-la com molt senzilla, que és al final s'ho porten vinagre, porten pebre dolç i una miqueta picants, i després també, jo crec que una gran opció per la gent que al final és la fruita. Broquetes de fruita, el pernil amb meló poc n'hem parlat, però és veritat que això volia remarcar una miqueta que els embotits amb molt de greix suma tot molt, quasi és calenta, de fet ens podem trobar amb els olis també en compte, però jo recomano també una síndria bona, una bruixeta de fruites, tot amb un termo, amb una aquella típica malateta blanc i blava, amb una mica de gel, un parell de cervesetes, pel momentet, l'aigua fresqueta, el teu banyador slip...
0: I Don Simón.
1: I vinga. Però no, jo crec que és un plat divertit, s'ha d'anar preparat, previngut, evitar les coses que es poden fer malbé, sobretot les amanides, perquè això sí que arribes, cobres el tàper i queda tot tou, vull dir que això no.
0: Molt bé. I la gent que tingui pasta i barca, ara avui dia... No dic que vagin al restaurant. Cada vegada hi ha més llocs que et porten la paella a la barca. O sigui, restaurants que estan a primera línia de mar, que tenen un servei? De barca a barca. O sigui, et porten la paella i...
1: te la fots a la barca. I jo inclús he vist una cosa molt xula, que gent que s'ha muntat com una mini barbacoa, així una mica flotant a la barca, sí. I es munta les seves bruixatetes. Això és un flipe, això m'encanta. I vaig veure un cop a França, també, que hi havia una barca que anava pululant i feia patates fregides.
0: Ostres!
1: I tu imagina't el tio que estava fregint les patates a la solana, allà, però fotot unes patates fregides, acabades de fer, que a la barca...
0: Mira, perdona, eh? Clar, que... patates ondulades.
1: No, hòstia, hòstia, no l'havia pillat.
0: I bé, fins la setmana que ve.
1: Adéu. Vinga, cap a la platja.

0: Is Your Love, de la pel·lícula Saturday Night Fever dels Bee Gees, que ens fa arribar a 6:15 de la tarda i 4 minuts. Perquè després de la publicitat arribarà això. Ballarem tota la nit.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
3: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 9:15 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
10: Esmorzarem pa amb oli i sal.
9: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi. Capital.
12: Les tardes de Girona amb Joan.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Al vostre WhatsApp què feu servir? Missatges de text, d'àudio? I després l'altra pregunta és, amb text abreviat, amb faltes, tal com sona, o no? Amb puntuacions, accents, punts, comes... Volem fer un treball de camp aquesta tarda, sense cap rigor científic, però amb els oients del programa. D'aquí uns moments saludaré en Pau de Girona, que està en línia al telèfon, però abans llegeixo uns quants WhatsApp. La Marta de Figueres diu, jo sóc molt de missatges de text, els àudios només els envio si he d'explicar alguna cosa llarga, i quan escric m'agrada posar accents i comes. Deu ser per deformació professional, però no puc veure un missatge ple de faltes. En Jordi és de Girona, diu, els àudios llargs em desesperen, ja som dos. Si duren més d'un minut, els escolto a velocitat doble, perquè si no, no acabo mai. Jo prefereixo escriure quatre línies que enviar tres minuts de nota de veu. I acabo de moment amb la Sílvia, que és de la Bisbal. Depèn del moment. Si vaig conduint o caminant, envio un àudio. Si sóc a casa o a la feina, escric. Això sí, intento que els àudios siguin curts, perquè sé que no tothom té temps per escoltar-los. Hola, Pau de Girona, com estàs?
2: Bona tarda, Joan. Molt bé.
1: A veure, explica'm el teu cas. Fas missatges de text? Si aquests missatges són abreviats o amb totes les puntuacions, o àudios?
2: Jo sóc molt de missatges de text i no són amb puntuació i molt ben deixonsis, però intento que no faci mal d'ulls de llegir. Però sobretot breu i efectiu, sense masses voltes.
1: Per exemple, el per què posaries PK, no?
2: No, no tant.
1: No?
2: Això sí que m'agrada una mica escriure-ho bé, però sí. Diguem, no m'entretinc amb comes, punt i comes i accents.
1: No els poses? Dic que,
2: com, com?
1: Que no els poses, els accents, ni les comes, ni tot això.
2: Els poso en aquests que són fàcils, el bé, així...
1: Escolta, perdona que ho confessi. A mi em treuen de polleguera els missatges d'àudio. És que... A més, normalment m'arriben quan estàs a un lloc que no pots posar l'àudio, perquè estàs envoltat de gent i no pots, i potser és una cosa important que t'han de dir, i després els he d'escriure, escolta, sisplau, no puc escoltar-ho. Tu què fas? El fas servir molt, l'àudio del WhatsApp, o no?
2: Jo no el faig servir gens, i realment quan el rebo el considero que és una falta de respecte, perquè sí. Si t'hi pares a pensar, quan tu escrius,
1: clar,
2: tu has pensat un parell de vegades què vols escriure i escrius realment el missatge final.
1: Clar.
2: En canvi, en un àudio, la gent s'hi fot a xerrar i s'explica allà mitja història que no ve al compte, que un cop escrita no entraria. Llavors, me passa a mi un marrón d'haver d'escoltar aquell minut i mig que déu-n'hi-do. Jo sóc bastant anti-àudios.
1: Clar, sí, és que si t'han d'enviar un àudio, tant per tant que et truquin...
2: Que déu-n'hi-do. Jo sóc bastant anti...

0: és efectiu, ara crec que estem bastant lluny de solucionar tot amb una trucada.
1: Ah, i una altra cosa que podríem fer un capítol a part. Quants grups tens al teu WhatsApp? I tots tenen... els tens silenciats o tenen un so? Com ho tens organitzat, això, Pau?
0: Mira, amb son tinc dos, que són els de la família i els dos amics.
1: Sí.
0: De tota la vida. I després hi han 35 que estan allà en silenci per si algun
1: 35.
0: Dia hi ha alguna cosa interessant, però...
1: No, 35.
0: El grup també és una mica com una pandèmia, eh?
1: Sí, és horrorós. És horrorós. Perquè clar, es fan grups per tot, en fi, és igual. I després el típic, no?, que és el dia del teu sant o que vols felicitar, jo què sé, a Sant Joan, que hi ha molta gent, no? I de cop i volta, doncs, una persona... Estic segur que busca el WhatsApp i t'envia a tots els Joans de cop, doncs, el felicitats. I a més, és que és el mateix text de l'any passat. O sigui, m'estimaria més que no m'enviés, que no pas que... En fi, però és igual.
0: Jo tinc persones que, si mires l'historial del xat, és això, cada any, un aniversari, cada un.
1: Sí.
0: Tuc, tuc, tuc, tuc. I esclar, bueno, per això, mira, és un detall, però
1: està bé,
0: a quin punt, no?
1: Molt bé, Pau, que vagi bé, salutacions a Girona. Adeu!
0: Que vagi bé, Joan, adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat com a presumpte autor d'un robatori amb violència comès a la Bisbal d'Empordà. La detenció es va fer el 29 de juliol després de la investigació oberta arran d'una agressió que va tenir lloc la matinada del 4 de juliol al centre del municipi. Segons la investigació, la víctima havia conegut el noi poc abans dels fets. Mentre passejaven pel centre de la població, el menor el va emprenyar fins a fer-la caure a terra. Tot seguit, li va donar diversos cops per tot el cos, un cop al cap i la va agafar pel coll i la va amenaçar de mort. I el cos de Mossos d'Esquadra ha reforçat la vigilància al litoral entre Palamós i Mont-ras després del sabotatge de 12 boies que delimitaven les zones de bany entre la Cala del Castell i Calella de Palafrugell. La policia ha obert una investigació i buscarà testimonis i imatges que ajudin a identificar els responsables. Segons ha explicat el cap de l'àrea marítima del cos, Jordi Uller, la principal hipòtesi és que els autors siguin persones contràries a la delimitació de les zones de bany perquè volen arribar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. La policia assegura que quan les boies desapareixen, és habitual veure embarcacions navegant molt més a prop de la costa. I canviem de tema perquè el sector turístic gironí augura un mes d'agost amb una ocupació entre el 80 i el 90% i tancar la temporada amb xifres similars a les de l'any passat. Els càmpings el juliol ha tingut una mitjana del 70% i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve i amb uns pics d'ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren operacions al voltant del 80%, unes dades similars a la de temporada de l'any passat, tot i que podrien ser lleugerament millors al Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades similars a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%. Tot plegat, però, marcat per les reserves de darrera hora. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
1: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i 4 minuts, Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6.
2: A fuego lento tu mirada.
1: Rosana, dimecres, al Festival Sons del Món de Roses, a la Ciutadella. Tenim una entrada doble. La sortegem ja. Per tant, si voleu participar ara mateix, últimes possibilitats... A veure, que no sona el telèfon. Ara sonarà el telèfon.
0: 972 313 702.
1: Ens envieu un missatge amb el vostre nom, des d'on ens escolteu, i sobretot un email, per si teniu la sort que aconseguiu les dues entrades, poder-vos enviar un email. Rosana, dimecres que ve, a la Ciutadella de Roses.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. No en tinc prou del teu amor, baby. Era un èxit dels 80 d'un home realment de pes, Barry White.
1: 972 313 702.
0: Avui fem un treball de camp sense cap rigor científic, on deia abans, per saber com utilitzeu el mòbil. Perdó, el mòbil. El WhatsApp. Missatges de text abreviats, poseu comes, totes les puntuacions, àudios, què feu i deixeu de fer. Núria Girona, reconec que escolto tots els àudios a velocitat accelerada. Quan algú m'envia 5 minuts seguits, penso que m'hauria pogut trucar directament. Veus el que deia jo abans? L'Albert és de Banyoles. Soc dels que revisen els missatges abans d'enviar-lo. M'agrada posar els accents, els signes de puntuació i escriure amb una mica de cura. Al final, és una manera de comunicar-te. Hola, mira, ara parlant de comunicar, anem a comunicar-nos amb en Xavi, que ens truca des de Salt. Xavi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Fa servir molt el WhatsApp? Segurament que sí, no?
2: Doncs, igual que la majoria, no? Suposo que sí. Estem enganxadíssims. Jo intento fer servir altres sistemes, però, bueno, al final la tendència de la gent és aquesta i al final també ho fa servir, doncs, com tothom.
0: Perdona, quins altres sistemes vols dir? La trucada, no?
2: Bueno, la trucada, o el Telegram, un correu electrònic, o una trucada directament, que sempre és maco. Però no, al final acabes fent el WhatsApp, perquè també hi ha moltes vegades allò que penses, potser està treballant o no està treballant, no el truquis ara. A vegades hi ha gent, hem d'anar fent trucades a gent a vegades, perquè tenim alumnes que s'han de presentar examen i moltes vegades veuen números desconeguts i no te'l agafen.
0: Que els alumnes fan vacances. Quin tipus d'alumnes tens tu ara?
2: Soc alumnes soc professor d'autoescola. Alumnes que s'estan traient el carnet de conduir.
0: I a l'estiu també, moltes vegades, a l'estiu també se'l treuen, sí. Clar, està.
2: De fet, avui hem fet l'últim. Avui ens tocava fer l'últim i ara sí que ja ens en anem de vacances, perquè els senyors de tràfic fan vacances tot l'agost.
0: Home, clar, ben fet.
2: I nosaltres també aprofitem i fem el mateix.
0: Escolta, digues tu.
2: No, doncs això, doncs que moltes vegades, sobretot la gent jove, són reacis a agafar trucades de números desconeguts.
0: Clar.
2: I a vegades és més ràpid enviar un WhatsApp i truquen quan vegis això o et comuniques així.
0: Clar, és que molta gent ho veu com una intromissió. Tu, per exemple, hi ha telèfons que comencen per 900, 800, alguna cosa, que dius, mira, ara em truquen a mi, ara no és hora de trucar. Apa, jo també podria... Veus? El que passa que he de tenir el telèfon en silenci, ja té collons, sí, perdona, mira, això aquí, és que tinc en Joan aquí que s'està fotent el dedo, estem parlant del telèfon i en truquen a mi.
2: Mira que no sigui d'allà a Somàlia o alguna cosa així.
0: No, sembla que és de Nicaragua. Escolta, tu, quan... És que ara em pixo jo mateix. Quan veus que et truquen i que veus que és un 6, 7, 8 o alguna cosa d'aquestes, però que no el tens identificat a la teva agenda de contactes, l'agafes o no l'agafes?
2: Jo tinc el mòbil totalment bloquejat perquè no em soni ni em molestin si no el tinc a l'agenda. A vegades sí que dius, bueno, potser m'ha de trucar al metge o així, i en aquell moment l'encenc perquè sé que tal dia em trucarà. Vale? Però intento tenir-los a l'agenda. Perquè si no et molesten de per tot arreu, per tant al final ho tinc tot bloquejat. Jo al final rebo la trucada i mira, t'ha tocat aquell número. I la majoria, doncs, això, són de Madrid, de Barcelona, de Somàlia,
0: de Nicaragua,
2: sí. De Salt.
0: Jo no dic res, has estat tu, ja has estat tu.
2: No.
0: Escolta.
2: Jo soc de Salt de tota la vida.
0: Com altra gent. Escolta, i el tema missatges de text i àudio, què és el que utilitzes més?
2: Soc d'utilitzar text perquè... puc comentar una anècdota interessant? Que va
0: I tant,
2: ser quan
0: i tant.
2: Vaig... Val. Doncs mira, quan vaig fer la mili, perquè a mi em va tocar fer la mili,
0: sí,
2: la vaig fer a Lleida, tampoc vaig anar gaire lluny.
0: Deu fer molts anys, això, sí.
2: El 91, i vaig plegar el dia que començava les Olimpiades el 92, el mateix dia que les inauguraven. Total, que vaig començar a escriure cartes. Cartes a la dona, saps? I encara estan guardades, eh? Sí. I vaig començar a escriure més que mai. I vaig totes aquelles petites faltetes que feia, doncs sí, vaig anar millorant l'escriptura. I amb el WhatsApp me passa el mateix. O sigui, intento sempre escriure el més correcte possible. Ara no se m'escapa, doncs, algun emoticoni, algun meme, alguna captura de pantalla, alguna xurradeta d'aquestes. I bueno, a vegades els àudios els intento escoltar amb velocitat normal, però depèn de la tabarra que em fotin, doncs el poso un per dos i ja està.
0: Hòstia, per dos, de vegades no s'entenen, ni per dos, perdona.
2: No s'entenen. Depèn de qui et parli, és que no. Bueno, tinc un amic que parla tan lent que quan el poses per dos està parlant normal.
0: Ets dolent, Xavi, moltes gràcies, salutacions a tots, adéu, adéu.

0: 972 313 702.
1: Hola, Joan de Palamós, com estàs?
2: Bé, què tal, com estem?
1: Molt bé, avui estem fent un treball de camp sobre com la nostra audiència utilitza el mòbil. Missatges de text, missatges de veu. Explica, i sobretot si fas missatges de text abreviat o no, fas totes les... ho escrius bé, amb accents, comes, punts i el que faci falta.
2: Vale, aviam, o sigui, fer servir el WhatsApp avui en dia, Instagram, aquestes aplicacions és el que utilitza tothom. Per tant, jo penso que els àudios es poden fer servir en uns certs moments i els missatges de text en uns altres moments. M'explico, àudios on t'has d'explicar alguna cosa important i que s'ha d'entendre bé, doncs penso que són molt vàlids. Però també a vegades penso que es poden fer pesats, els típics àudios de 3-4 minuts, que dius, hòstia, fa mandra escoltar-los. Però després, clar, els missatges de text penso que a vegades es poden malinterpretar i, clar, l'altra persona que ho llegeix d'una manera que potser el que l'ha enviat
1: és
2: no
1: veritat,
2: pensava així.
1: És veritat. Clar,
2: i pot crear algun malentès.
1: Amb un missatge de text, el to que utilitzes es pot malinterpretar. De vegades pot ser una broma i resulta que l'altre s'emprenyi.
2: Sí, o per exemple pregunten, tot bé? I tu dius, sí, S-I. I l'altra persona diu, hòstia, que borde. En canvi, si sí, amb moltes I's, sí, sona més simpàtic, per exemple. Això penso que pot crear una mica de confusió.
1: Escolta, i quan escrius el missatge de text, abreviatures o tot sencer?
2: No, solo escriure bastant tot sencer, sí que a vegades el per què... o així solo fer la PQ, aquesta mítica que tanta gent fa servir.
1: Sí.
2: Però en general solo escriure bastant sencer, sí. Perquè... Joan, també ho fas així?
1: Sí. Jo el que em toca molt els de llonsis són els missatges d'àudio. No el suporto. Prefereixo que em truquin, de
2: debò. Vale, jo també. Prefereixo trucar abans que missatges.
1: Clar.
2: Però entenc que el dia a dia, que no hi ha gaires coses importants a explicar o així, es sol fer més per missatges. Si has alguna cosa urgent o important, sí que ja s'havia trucada.
1: I tu també acceleres els missatges de veu perquè vagi més ràpids o què?
2: I tant. Sempre per 1,5, per 2 no, perquè a vegades no acabo d'entendre el que diu l'àudio, però sempre els accelero. Sí.
1: Tot bé per Palamós, Joan?
2: Bé, fa un dia bastant assolellat encara, ha fet bastanta calor, un fa una mica de vent encara, però és aquest vent tan agraït, no, ara l'estiu, a mi m'agrada. Estàs al sol una mica el sol, una mica la sombra, amb aquest vent, que jo crec que rebaixa uns 5-6 graus la temperatura de la ciutat i fa que s'hi estigui molt, molt a gust, la veritat.
1: Gràcies, Joan. Bon estiu.
2: Molt bé, bon estiu, que vagi
1: bé. Adéu.

0: Got to do with it, era Tina Turner. Taronja Ràdio, Ràdio Capital, tornem d'aquí uns moments amb la... Alana Miles.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i or propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchestra i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Black Velvet, Alana Miles.
1: 972 313 702.
0: Són 3 quarts de 7 i 3 minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Avui parlem del WhatsApp i de la manera que l'utilitzeu vosaltres. Missatges de WhatsApp, precisament. A veure, què hi ha per aquí? En Pere, des de Figueres. Jo escric gairebé sempre i intento fer-ho ben escrit. No m'agrada abusar de les abreviatures perquè després costa entendre segons què. L'Albert és de Girona. Soc dels que revisen els missatges abans d'enviar-lo. M'agrada posar els accents, els signes de puntuació i escriure amb una mica de cura. Al final és una manera de comunicar-te. La Laura és de Palamós. Jo faig servir molt els àudios perquè vaig tot el dia amunt i avall i vaig de cul. Ara bé, intento que no passin de 30 segons. Si són massa llargs, crec que acabes fent perdre el temps als altres. Sergi Palafrugell, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Què tal?
0: A veure, explica'm. La teva relació amb els whats, tant escrits com amb àudios, com ho fas tu? Explica'm.
2: Jo escric sempre. Però sempre, com... i si no, truco per telèfon.
0: Però com escrius?
2: No, les abreviatures intento no fer-les servir. Mai. Intento no. Escriure bé. Sempre.
0: I els missatges de veu, tampoc els utilitzes?
2: No, els faig servir. Només truco per telèfon i escric algun missatget i ja està.
0: Tu truques per telèfon, però ara posem-nos en el cas contrari. Quan et truquen per telèfon i és un telèfon desconegut, l'agafes o no?
2: La majoria de vegades sí. Però no em solen trucar números d'aquests estranys, perquè ara ja amb el que han posat això de l'iPhone, que no et poden trucar els d'espam, ja no et solen trucar números que siguin per vendre't coses.
0: A més, normalment aquests números ja t'avisen, diu possible fraude, no?
2: Sí. Però soc més de trucar per telèfon, també t'ho dic,
0: Saps que...
2: de l'antiga escola.
0: Sí. Saps que aquesta és una tendència que cada vegada va menys, perquè hi ha molta gent ho veu com una intromissió, no? De cop i volta trucar-te. Jo sí. Cada vegada va menys perquè hi ha molta gent ho veu

0: o enviant àudios o coses d'aquestes, vale? I s'està perdent a aquella part de les persones, saps què vull dir? Sí. Al final, inclús trobar-se amb una persona físicament, de dir, anem a mantenir una conversa en persona, saps què vull dir?
1: Molt bé.
0: S'està perdent... Penso que s'està perdent molt això. I el faig servir per tot, eh? Faig servir el mòbil per tot. Però sempre acabo trucant per telèfon, és més natural. Saps què vull dir?
1: Gràcies, Sergi. Una abraçada molt forta.
0: Va.
1: Adéu.
0: Bona tarda.
1: 10 minuts per les 7. Marxem, eh? Demà tornem. A les 4. Adéu-siau.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
11: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
12: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
13: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 30 de juliol tens el bonítol del nord per meitats o sencer a un preu imbatible de 6,49 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
0: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, pels ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
1: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
0: Quins tractaments fan?
1: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
2: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
3: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Vols que et digui més maneres de suar?
8: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'estiu.
8: Des del cor de la costa.

0: som el grup Arjau de Veneres.
1: De Palafrugell.
2: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
0: Per molts anys.
2: Adéu.
1: Feliços 25.
3: Ràdio Capital.
4: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que...

0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Mana, mana. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
0: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
6: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal.
6: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
8: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
14: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
11: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
0: Ràdio Capital.
11: Per saber tot el que passa a casa teva.
17: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
18: La ràdio de l'estiu.
17: Des del cor de la Costa Brava.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
4: Fuego lento tu mirar.
5: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
4: Fuego lento,
5: dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
4: Si tu no estàs aquí, no sé.
5: Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
8: També t'ho preparem per emportar.
7: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
9: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: Ràdio Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: cançons que quan sonen
1: et fan bellugar els peus.
0: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: in my face.
1: 25 anys.
2: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
0: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
2: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
4: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
5: Amb Marc Clapés.
4: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
5: La primera llista.
0: Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.

feia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps

0: heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
1: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.